Bala per bala dels dus de nus, fos esta da ina buna himna, so enter in gol. Ci sa forse udinus x in di einega ina remoncia, fos amici gas, fech lässig.